Allò que mata, cosist, oi eracta na Carmen Casina, cau canis anys de resen ist, sipta cau cachacana, xo, hant cachacanis mana, culla que marta passa per a un tanyanxam. Qui se ma cosist, oi maït, oi eracta, que pavaro, oi naca, anys de tanyanam, tim.